0: Pepper isn't ugly, she's beautiful.
1: Ahora, por favor, os que tengan un soldo fijo, cara izquierda.
2: Good.
1: Os que tengan empresa, a derecha.
2: Good.
1: Os que se llamen, por favor, volvo al centro.
3: Potser la cama esquerra, potser el dit esquerra, potser l'ull esquerra, potser l'orella esquerra, potser... la part del cos esquerra que no belluguem mai perquè l'esquerra no l'hem facilitada ni l'hem ejercido mai.